0: A Can Juanito hi trobareu gran varietat de terres i substrats, plantes d'horta i jardí, arbres fruiters, cítrics i d'ombra, tota classe de complements pel vostre hort i jardí. Oferim assessorament personalitzat, qualitat i confiança. A Can Juanito som professionals en agricultura i jardineria des de 1910. Visiteu-nos a Son Ferriol, carretera Manacor, quilòmetre 6,6 i a la nostra web, canjuanito.com.
1: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
2: ¿Qué es lo que más te dolería perder? ¿Tu hogar? ¿Tu negocio? ¿Los recuerdos de toda una vida? Cuando un fuego amenaza lo que más te importa, necesitas una respuesta rápida, eficaz y de total confianza. En Fuel with Fire no solo vendemos extintores, te ofrecemos la tranquilidad de saber que, si algo pasa, estás listo para enfrentarlo. Somos especialistas en sistemas avanzados de prevención, detección y extinción de incendios para tu hogar, tu negocio y tu familia. Con más de 20 años de experiencia, nuestros equipos están certificados y siempre listos para ti. 24 horas al día, 7 días a la semana. Llámanos ahora al 971-296-761 o visita nuestra web feedwithfire.com. Feed with Fire, los mejores especialistas en protección contra incendios de Baleares.
3: Un día más en Feed with Radio.

0: Torna la Fira de l'Esport en el 50è aniversari de Son Moix. Vine els dies de 9 i 20 de setembre i gaudeix de dues jornades obertes a tothom per a commemorar mig segle d'esport a Son Moix. Més de 100 entitats participants, 180 activitats gratuïtes per a totes les edats i molta diversió. De 10 a 2 i de 4 i mitja a 8. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport de Palma amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services. Ajuntament de Palma.
1: Fitwi Radio.
2: Estamos cerca de ti.

0: Fira de la cervesa artesana i mostra d'artesania i art de Can Picafort. Aquest cap de setmana, dies 25 i 26 de setembre, no vos perdeu l'oportunitat de tastar les millors cerveses artesanes i llenques i conèixer de primera mà una oferta artesanal i artística de primer nivell. Tallers, música en viu, gastronomia i un ambient festiu que no voldràs perdre.
1: Ho podreu veure dijous, dia 1 d'octubre, a les 7:30 de l'hora baixa, a Rodamón. Figui Televisió.
2: Figuiradio.com. Y sintoniza la diferencia.
3: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back.

0: Tens ganes d'esport? Idò, apunta aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esport Son Moix, que, a més, celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats, de 10 a 2 i de 4 i mitja a 8. Fira de l'Esport, 50 anys de Son Moix. Vine i viu l'esport. Organitza l'Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services. Ajuntament de Palma.
1: Radio, televisión, digital, internet, fibra, wifi. Fitwi siempre contigo.

0: Fira de la Cervesa Artesana i Mostra d'Artesania i Art de Can Picafort. Aquest cap de setmana, dies 25 i 26 de setembre, no us perdeu l'oportunitat de tastar les millors cerveses artesanes i llenques i conèixer de primera mà una oferta artesanal i artística de primer nivell. Tallers, música en viu, gastronomia i un ambient festiu que no voldràs perdre.
1: Ho podreu veure dijous, dia 1 d'octubre, a les 7:30 de l'hora baixa, a Rodamón. Figui Televisió.
2: ¿Realmente conoces Ibiza? Hay muchas formas de vivir la isla. Encuentra la tuya entre cultura, naturaleza, gastronomía, bienestar y experiencias por mar, tierra y aire. Descubre Ibiza.com. Ibiza, tu otra isla.
3: Escúchanos online.
4: Bitwiradio.com.
5: Non-stop music mix.
4: Bitwiradio.

0: la Fira de l'Esport en el 50è aniversari de Son Moix. Vine els dies de 9 i 20 de setembre i gaudeix de dues jornades obertes a tothom per a commemorar mig segle d'esport a Son Moix. Més de 100 entitats participants, 180 activitats gratuïtes per a totes les edats i molta diversió. De 10 a 2 i de 4 i mitja a 8. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport de Palma amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services. Ajuntament de Palma.
1: Llévanos contigo.
2: Escucha Fitwi Radio online. Fitwiradio.com.
3: This is a star-studded.

0: Ahí están las 14 horas 9 minutos, la edición radio de Jugam a Fora de Joc. Hemos empezado más tarde antes, pero ya he explicado el porqué. Y vamos a dejar el tema del equipo mallorquinista. Bueno, recuerdo esta noche la edición de Jugam a Fora de Joc a las 21 horas. Líderes de audiencia a esa franca horaria en la televisión de Baleares. Vamos a tener a Pablo Ortiz, que es el CEO deportivo del equipo mallorquinista. Y ahora vamos a hablar del Atlético Baleares, de la segunda de la Real Federación Española de Fútbol. Yo decía antes, yo miraba a la temporada pasada la clasificación, decía, jolín, el Poblense está ahí arriba, el Baleares está ahí, están pugnando, luchando. Y yo no sé si el Baleares es el Pupas o no es el Pupas. Hemos hecho también un equipo nuevo, hemos preparado, creo yo, que el equipo pues pugnase y luchase para intentar conseguir ese ascenso tan soñado por Ingo, que ha puesto pasta, más pasta, más pasta, más pasta, y eso no llega. Y este fin de semana, yo no le llamo por la derrota, porque tenía previsto ya antes a hablar del equipo del Atlético Baleares en esta edición de Jugam a Fora de Joc en FITUI Radio, pues va y pierde en su casa por 1-4. Yo quedé anonadado, sorprendido cuando vi el resultado. Y está en zona de descenso, como también está el Poblense. ¿Qué pasa? Marc Julià, director deportivo del Baleares. ¿Qué tal? Saludos, buenos días o buenas tardes. No sé si has dinat o no has dinat, pero ahí está. Marc.
1: Bon dia per jo.
0: Bon dia també per jo.
1: Bon dia.
0: Bueno, Marc, què passa?
1: Bueno, la veritat que no vàrem fer un bon partit, és una realitat. Ens vàrem condemnar a errors individuals. Sincerament, no ens hem d'amagar, no hem començat com hem volgut. Probablement hagués estat de darrers 3 anys que jo vaig tornar de la península, doncs, la millor, un dels pitjors partits, però bueno, crec que són errors individuals reconocibles, com vull dir.
0: Pots dir que estigui, si vols, tranquil.
1: Sí. No, ja m'és igual que l'altre.
0: Sigues.
1: Que bueno, que crec que els dos gols de la primera part bueno, venen d'errades nostres, de pèrdues nostres i d'imprecisions nostres que, bueno, que se poden tallar en falta. El tercer gol pues, arriba d'un fallo de marcatge aeri i també de que bueno, són blandos deixant-se entrar, i el darrer és un penalti bastant innocent i bastant evitable. És vera que no es presta contents, però crec que són treballables i subsanables, i és l'únic que ens queda fer, seguir treballant, perquè nosaltres confiem en aquesta plantilla i en aquest cos tècnic, i bueno, les coses no han començat com volíem, però canviaran.
0: Això és el que m'imagino, esperen els aficionats del Baleares, però clar, tu mires la classificació, veure el Baleares en aquesta zona baixa, i també com el Poblense, ho hem de reconèixer, dic, jolín, macho, jo no ho he dit mai, no sé si som o no som el Pupas, perquè heu fet feina, heu fet bones incorporacions, jo crec que heu contratat un bon tècnic, i la Liga és molt llarga, i pot passar moltíssimes de coses. L'important és que tu, com a responsable, com a director esportiu, diu, això va canviar, i esperem que canviï ràpidament, o no?
1: Ha de canviar el més aviat possible, i el més aviat possible diumenge que ve contra el Ciesa, un equip que acaba de pujar de tercera divisió, que juga bueno, un camp que, bueno, que ells ho dominen molt bé, gest artificial, que no serà fàcil, però bueno, anirem a per ell, perquè crec que nosaltres som capaços de canviar aquesta situació sense cap tipus de dubte.
0: Marc, com a responsable, com a director esportiu, els fitxatges, les noves incorporacions se van fer pensando en estar arriba i pensando en algo más, o pensando en tan sols en matriz i categoria?
1: No, nosaltres vàrem perfilar molts jugadors com hem fet aquests darrers anys. Se'n van anar 14 futbolistes, n'han duit 12, s'han quedat 10. Nosaltres estem contents, hem perfilat pues, amb un poc més de joventut, un poc més d'energia, no? Fam, i bueno, també crec que, bueno, no, sense cap tipus d'excusa, perquè la culpa del partit de diumenge és absolutament nostra, però també el grup és nou, veig que és un grup, pel que jo estic veient, un grup pues, que circula molt menys la pilota, centre el camp per menys important, i se tracta d'acertar les dues àrees. És un pal que ens ha perjudicat aquests tres primers partits, baix el meu punt de vista, que en àrea nostra no hem estat acertats i en àrea contrària pues, hem perdonat massa, i ens estan penalitzant molt les errades que nosaltres fem. És el que hem de corregir, i és per el que hem fitxat els jugadors i per el que estem treballant per el pròxim diumenge pues, canviar la situació.
0: Cuando en castellà, estamos en periodo de adaptación.
1: Estamos en periodo de adaptación, vamos a seguir trabajando, hay muchos jugadores nuevos, no se excusa, hay que cambiar ya la situación, pero bueno, creo que tenemos los mimbres suficientes y un gran cuerpo técnico que sin duda es capaz de girar esta situación y de, bueno, conseguir los 3 puntos el próximo domingo, que es lo que todos deseamos. Yo creo que toda esta situación, de la forma más rápida que se cambia, es con victorias. Luego tenemos 2 partidos en casa, 2 derbis en casa. Espero que bueno, que la motivación extra que suele suponer, puedes jugar en tu casa con tu gente y encima es un derbi, bueno, balear, que siempre se nos han dado bien estos últimos años, y que esperemos pues que consigamos una racha muy buena que nos ayude a estabilizar un poco más la situación.
0: Torna, aquesta segona ref és de ser més complicada. Quin creus que poden ser aquests equips que lluitin a la recta final del campionat, que jo espero que siguin damunt d'ells, el Baleares, com tu pots imaginar?
1: Esperen que nosaltres estem allà. UCAM Murcia, Orihuela, Intercity, són equips molt forts, molt potents, amb uns pressupostos parecuts als nostres o inclús més alts, en diversos casos. Són equips molt potents físicament, que tracten menys a pilotes, un pas de diferència que nosaltres veiem amb el grup català-valencià que tenien l'any passat, i que ens han de tal el més ràpid possible per poder continuar aquest camí i dur, pues, on tots volem, que bueno, ja sabem on és, que per estructura i per característiques d'aquest club sabem que no podem estar més en aquesta categoria. Han d'anar partit a partit, sempre ho dic, som aquí molt xolistes, el míster sempre ho diu, partido a partido, és el que han de fer perquè el maig queda molt en fora, però bueno, han d'anar al següent partit, que és el diumenge Cieza, on estem. He vist aquest equip avui, ahir el vaig veure ferit, avui els he vist mentalitzat, els he vist bé, en la consciència de que han de millorar coses, però que són completament millorables i que ho surarem.
0: Parles amb Beningo, tu?
1: Sí, hi van parlar, òbviament, i parlant per... Bueno, no estic content, el primer partit a casa, és veritat que ell, pues, per viatges no havia pogut veure tots els partits de per temporada, per tant, no havia vist tant l'equip en viu, ho havia vist més per televisió, i bueno, no era el que s'esperava, la veritat que vàrem cometre errors massa individualitzats, i bueno, va coincidir en altres escenaris i del partit que han de millorar, però que són detalls que són millorables.
0: Sempre diu una cosa, que a ningú li han de fer, Valeri, que és un homenatge, perquè aposta R que R i mai li surt. Jo espero que qualque dia li pugui sortir. Pues, Marc, queda molta lliga per davant, molta lliga per davant, això pot donar moltíssimes voltes, perquè, claro, si comences bé, tot el que sumo ningú t'ho lleva. Això està claríssim.
1: No, això és vera, tots volen començar bé, ho havíem fet aquestes 2 darreres temporades, sí, pues, però, bueno, no ho hem fet aquesta, però bueno, estem, jo crec que duim 3 partits, a menys si els següents, pues, se'ns dona millor, bueno, que és el que hem de fer per poder tranquil·litzar un poc també, agafar un poc de confiança, llevar-nos un poc aquesta ansietat i tirar cap a dalt, cap als puestos de playoff.
0: Content dels teus anys, la teva tornada a seguir lliga al Balear, estàs content o no te repenteixes?
1: Jo dedicar-me a la meva passió, que és el futbol, i damunt, pues, a la meva illa, que te puc assegurar que els anys que he estat a fora d'Andalusia, pues, els he ignorat moltíssim. Ja. Pues, un club, a més, pues, que el meu pare, me'n recordo, quan me duia de petit agafat de sa mà, pues, a vors partit, pues, ja saps l'il·lusió que fa. Que m'ha passat aquests 3 anys? Pues, ha estat un pot dur, no vull recordar massa. No? Crec que han fet les coses bé, però com tu ben dius, ningú ha proposat-li aquí una estàtua, el que fa, tot el que inverteix perquè el futbolista sí. No li fa pacient de res, i jo sempre ho dic, el futbol li deu diverses trop, i bueno, esperem que sigui aquesta temporada en la qual li pugui tornar tot el que hi dona en el futbol.
0: Això, sense cap dubte, som morés totalment. Bueno, Marc, moltes gràcies, fins una altra.
1: Gràcies a vosaltres. Donaré
0: recordo per a mi en Patrick Meso, que també deu estar un poc emprenyada, m'imagino, no?
1: Bueno, sí, està en bé-pac com tots, perquè no és el camí que nosaltres volem seguir, i bueno, fem feina per envirgolar aquesta situació.
0: Gràcies, ánimo i sort.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu. Gràcies. Bueno, Eduardo, que estàs aquí, te dejo, perquè sí. Queda poc temps i tu de bàsquet no lo tuyo, eso de bàsquet,
2: No, pero lo sigo siguiendo. Lo que sí, lo está diciendo. A ver si está clasificado. Y aquí hay que verlo todo, y sigo viendo lo de nuestra isla.
0: que sí,
2: y me sigo las noticias y he visto el torneo que han hecho ahora también ellos. Sigo también mucho a las niñas, a ver si nos hacen una buena temporada en esa máxima categoría. Y lo más triste es lo que dices tú, he puesto de descensos de la segunda red, tres equipos de las islas. Se hace duro. Y lo que ha dicho él,
0: yo creo que va a cambiar,
2: el partido de ayer, y los goles fueron groseros.
0: También lo viste.
2: Pero yo creo que Óscar Troya va a revertir eso. Para mí, de los mejores entrenadores que hay en la categoría, creo que tiene que revertir, lo va a revertir.
0: De acuerdo, Nes Pereira, alcalde, presidente, jefe de todo el pueblo donde estás, que nunca me acuerdo cuál es, pero sé que está en Galicia. Venga, un abrazo, hasta luego. Adiós.
2: Hasta luego, adiós. Chao.
3: Pitbull Radio Deportes, Jugama Fora de Joc. Toda la actualidad del fin de semana con Juan Antonio Bauzá y su amplio equipo de tertulianos.
4: Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Donde quiero, como quiera, siempre vuelo a mi manera. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. En una flota moderna y sostenible y con los mejores destinos nacionales e internacionales. Air Europa. Tu decides.
5: Fa més de 70 anys vàrem aprendre que aixecar un futur sòlid demana respecte per la nostra terra. Avui, a Dolmat Group, unim l'experiència familiar amb la màxima eficàcia i seriositat. Complim terminis, garantim qualitat, perquè cada projecte és un compromís compartit. Dolmat Group, excavacions i obres integrals. La teva confiança, el nostre motor.
6: ¿Perdiste las llaves? ¿Tu cerradura no responde? Tranquilo, en Caseman tenemos la solución. Expertos en venta de cerraduras, bombines de todo tipo, copias de llaves y, lo mejor, trato rápido, seguro y 100% personalizado. Llámanos ahora al 871-040400 o visítanos en Archiduque Luis Salvador 61. Caseman Cerrajeros. Tu seguridad en buenas manos.
7: ¿Cansado de ser el taxi de tus hijos? Papá, llévame. Mamá, ven a buscarme. Papá, tengo entrenamiento. Mamá, llego tarde. Se acabó eso de ser padres taxistas. En Mallorca Sin Carnet, concesionario exclusivo Xatenet en Baleares, tus hijos pueden disfrutar de su propia movilidad con seguridad, diseño, exclusividad y un servicio premium desde 7 euros al día. Modelos jóvenes, modernos y pensados para que ellos disfruten. Y tú también. Mallorca Sin Carnet. Deja de ser taxista. Dales las llaves del coche más seguro del mercado. Ven a probarlo. Llámanos al 971 90 01 40.
8: Tabana también es para los que vivimos aquí. Mallorca tiene muchas noches, pero no todas son iguales. En Tabana, cenas, disfrutas del show y sigues la noche sin cambiar de lugar. Por eso, si resides en Mallorca, de domingo a jueves tienes un menú especial para residentes. Tabana. Cena, show y fiesta. Una noche del tirón. Reserva ya en tabana.es.
9: ¿Estás buscando los mejores materiales para tu proyecto? En Almacenes Femenías te ofrecemos una selección exclusiva de materiales de construcción e interiorismo en Mallorca, pensados para hacer de tu proyecto algo único. Almacenes Femenías. Construye lo que imaginas.
0: Yo quiero tu melodía. Que sea. Ahí estamos, las 14:23. Seguimos en la recta final de esta edición de Jugamos Faro de Joque en Fitbit Radio Deportes. Esta noche a las 9, ya lo saben, con Pablo Ortiz, CEO del Real Mallorca, en directo en nuestro plató. Y mañana a las 6 de la tarde, me cambiaron la hora, en las 6:30, 6 de la tarde, Hotel Horizonte, presentamos al Fitbit Mallorca de básquet. Don Guillem Boscana, presidente, alma mater del equipo. Muy buen día, buenos días o buenas tardes.
10: Buen día, Juan Antonio.
0: Buen día. ¿Has dinat?
10: No, encara
0: allà no. Són tres, perquè en Rocco tampoc i en Montillem. Bueno, mañana, demà és el dia, presentació. És així, no?
10: Exacte, demà donem s'atxús, com fem sempre la setmana que comença la lliga, i bueno, i molt, molt il·lusionats, molt contents, molt esperançats, bueno, el que se diu sempre en aquests moments.
0: I com veus l'equip, home? Hem fet una plantilla, tenim un nou entrenador, nous jugadors... Vinga, com veus el futur d'aquest equip?
10: Bueno, pues tenim entengut o tenim sempre el mateix problema, i és que tampoc són capaços de poder retenir molts de jugadors de la temporada anterior, així tot n'hem pogut renovar quatre, que jo crec que ja està bastant bé, però el que passa pues, en els clubs que, com els nostres, que jugadors que ho fan bé, que l'any passat a la primera volta hi va haver 3 o 4 jugadors que ho van fer molt bé, pues, quan acaba la temporada som incapaços de poder-los retenir, i hem de començar de bé nou, hem de tornar a ficar-nos en el mercat, i en Martí pues, ha de tornar a endevinar que això pues, de moment ho fa molt bé.
0: D'entrada sortim per mantenir la categoria, nosaltres anem a lluitar per mantenir la categoria, que ja és bastant. Et creus que s'ha fet aquest equip per poder mantenir la categoria i per no passar pena?
10: Bueno, la idea és, evidentment, l'objectiu bàsic és mantenir, però la idea és intentar estar el més amunt possible. També tots som realistes, sabem que és complicat, que és difícil, però vull dir, no mos hem d'obsessionar, diguem, mos mantenim la categoria i ja està. No. Vull dir, el que hem d'intentar és lluitar cada setmana, lluitar cada partit, intentar guanyar el màxim número possible de partits i intentar passar a gust amb el que feim, i que la gent que vengui a Sant Moix ha sigut de venir, i d'això se tracta.
0: I de Sant Moix ja no teniu problemes? Ja podeu entrenar com voleu, jugar com voleu? Com us ha arreglat això? Ho teníem ja arreglat en això?
10: Bueno, a Sant Moix fins que va, hi havia les obres, hi havia el canvi de llum i de so, però vull dir, Sant Moix, una instal·lació en 5 equips professionals, sempre hi ha coses.
0: Heu arribat a un acord tots, perquè el maco d'això és que sois 5 i realment sempre arribava a un acord entre vosaltres, no?
10: Bueno, no queda més remei, un dia per ti, altre dia per mi, però vamos, és complicat, perquè quan no hi ha un partit d'un, hi ha un partit de l'altre, el dia de partit, en teoria, de matins ha de tenir perquè els altres equipos venguin a fer la sessió de tir, i no ho pot fer perquè juga un altre dels equipos, i em vull dir, una instal·lació deportiva més de 2-3 equipos és molt mal de fer gestionar, però vull dir, se fa el que se pot, i amb bona voluntat pues, surt sempre bé.
0: I la repartició com s'ha fet enguany?
10: Igual que l'any passat, no s'ha canviat res de l'any passat, tot segueix ben igual. Tot tenen les franges d'entrenament que tenen, i cadascú té un dia determinat de joc, es futsal divendres a la baixa, es divendres a vespre, el submarino dissabte a la baixa, nosaltres informem diumenge a la baixa, i el volei, que també dissabte a la baixa, vull dir, tenim establert un dia perquè cadascú pugui jugar als seus partits.
0: Mm-hmm. Bueno, jo crec que per lo menos no hi ha problemes enguany, arribar a seguir mantenint gràcies a tots vosaltres, i jo que puc dir que el Fidiu Mallorca serà l'únic equip 100% mallorquín.
10: 100% mallorquín, en quin sentit?
0: Home, en tot el
10: sentit. Ja te veig venir.
0: No, en tot el sentit.
10: Vull dir, jo som mallorquí, el meu sponsor és mallorquí, bueno, l'empresa mallorquina. Exacte, vull dir, en aquest sentit, sempre ser mallorquins. Amb això tenen tota la raó del món.
0: Bueno, però, Guillem, no m'han començat bé, eh? El primer derbi van perdre. Això.
10: Bueno, sí,
0: i ara tenim partit otra vez con ellos, una altra vegada.
10: Efectivament, aquest és el que val, salt, evidentment, no val. També volien guanyar, també val guanyar, però evidentment si m'haguessin donat a triar, hauria triat guanyar de divendres que ve. Uh-huh. Ara, vull dir, si perds el primer no vol dir que guanyis el segon, també pot perdre el segon.
0: Però jo crec que és bo pel bàsquet aquesta rivalitat, mira, diguem.
10: Home, a nivell de regularitat és bona. Sí. A nivell de regularitat és bona. A nivell de repartiment, com a d'espònsors, de massa social, de pista d'entrenament i tot això, evidentment, és dolenta. Ara, una regularitat sempre és bona. Una regularitat a Mallorca, a Balears, els anys que coincideixen, és boníssima. Sí. En aquest sentit, no, en tots els altres sentits, no.
0: I el govern, què tal? S'ha portat bé? La subvenció que us ha donat, ja la teniu, vols donar? Què vos han promès enguany?
10: No, el govern ni el Consell, l'Ajuntament, de moment, amb això no entra. El govern i el Consell, les quantitats sí que cada vegada són millors, veure, i ho hem d'agrair, el problema és els tempos. El problema és
0: per cobrar.
10: Exacte, vull dir, és que no pot ser que estiguem, que divendres comencem i encara tinguem pendent molta de coses de l'any passat.
0: O sigui, tu no has cobrat el de l'any passat, part.
10: Bueno, no, del Consell no han cobrat res encara de l'any passat.
0: Qui vos ha donat el Consell, per cert?
10: 75.000 euros.
0: Ah, i el govern?
10: I el govern té diferents coses, te paga una subvenció d'esport de 75, llavors te paga desplaçaments, arbitratges, ajudes a contractes professionals i tot això, i el govern tenim una partida de totes aquestes pendents. Però clar, vull dir...
0: Està pactada.
10: Sí, està pactat, està firmat, està en el banc, està descomptat en el banc, però no ho tenim. I divendres ja començant a caber, vull dir, ja han hagut de pagar les inscripcions, han hagut de pagar les fitxes, les modalitats, els viatges... I clar, i encara tenim pendent el de l'any passat. Amb aquest sistema... no hi haurà gent que no comptarà. Nosaltres mateixos, vull dir, si no se fa un sistema, jo no te dic que haguem cobrat totes les subvencions per Nadal, no dic això, però si una miqueta cobrar, quan tens les despeses, no cobrar 9 mesos després d'haver acabat la lliga, no dones abasto. I en aquest nivell de pressupost, pues menys. Si tens un pressupost de 30, 40, 50 mil euros, pues mira, fas de tripar a Corazón i ho treus, però quan te'n vas en aquest pressupost no pots tenir tant de dobbers pendents de l'any anterior, perquè si no arriba un moment que fa que explota. Arriba un moment que explota.
0: I ho han d'assumir, pues... És que estàs dins els clubs, amb una paraula.
10: Exacte.
0: Bueno, sí, no digues.
10: No, i pòlisses en els banys i descomptes i coses d'aquestes, fins que arriba un moment que explota, com t'he dit.
0: És que, que s'hauria de parlar del funcionament dels clubs que estan, ens mantenen, pues, aquests senyors, aquests directius, que potser rebre la subvenció, però mentrestant han d'adelantar els dobbers. I si no fos perquè aquesta gent adelanta els dobbers, la majoria de clubs, avui en dia, segons quin tipus d'esport no existirien, suposo que estem totalment d'acord o no.
10: Està claríssim.
0: Pues bien, no es veuen mañana a les 6, m'han dit que s'adelanten des de les 6 i mitja.
10: Exacte, sí, ho hem hagut d'adelantar per qüestions logístiques.
0: Hotel Horizonte, ahí estirem.
10: Exacte.
0: Vinga, una abraçada forta, molt ben demà, adéu. Bueno, 14 hores, 32 minuts, punt final en els esports de jo fora jo, però està Roca ahí que mos té coses reservades, Roca, sempre, 14 hores, 32 minuts. Ah, i avui vespre a les 9 juguem a fora jo, Pablo Ortiz en directe. Adéu-siau, fins després.
11: En Pitbull Radio Deportes, jugam a fora de joc.
12: Rancho Grande, l'autèntica porcelleta negra mallorquina. Li duim a casa seva a qualsevol part de Silla. No vos oblideu del nostre restaurant a un marc incomparable i disfruteu de les nostres carns a la brasa i, com no, la porcelleta. Dilluns tancat, telèfon 971-85-41-21. Rancho Grande, essència mallorquina a Son Serra de Marina.
13: A Can Juanito hi trobareu gran varietat de terres i substrats, plantes d'hort i jardí, arbres frutals, cítrics i d'ombra, tota classe de complements pel vostre hort i jardí, oferint assessorament personalitzat, qualitat i confiança. A Can Juanito som professionals en agricultura i jardineria des de 1910. Visitau-nos a Son Ferriol, carretera de Manacor, quilòmetre 6,6, o a la nostra web canjuanito.com.
7: ¿Buscando casa en Baleares y el proceso se te está haciendo cuesta arriba? En el mercado inmobiliario, como en el deporte, no juegues solo. Juega con el equipo que lleva más de 20 años ganando partidos en las islas. En Inmobiliaria Unión Confianza Consultora diseñamos la estrategia perfecta para que compres o vendas tu hogar sin estrés. Menos vueltas, más resultados. Asegura tu jugada y llama al 971 90 41 41. Unión Confianza. Tu fichaje estrella, la puerta de tu hogar.
14: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favoritas? Nace CW Legal, un servicio jurídico 24 horas disponible incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
7: Más info en fibui.com.
15: Euroreciclaje Balear, líderes en compra de chatarra y metales con los mejores precios del mercado. Recogidas rápidas con pago inmediato y gestión integral de residuos para empresas, cumpliendo toda la normativa. Cobre, aluminio, hierro, acero inoxidable, baterías y mucho más. Confía en profesionales con experiencia, seriedad y el mejor servicio. Nos encontrarás en

0: también es para los que vivimos aquí. Mallorca tiene muchas noches, pero no todas son iguales. En Tabana, cenas, disfrutas del show y sigues la noche sin cambiar de lugar. Por eso, si resides en Mallorca, de domingo a jueves tienes un menú especial para residentes. Tabana, cena, show y fiesta. Una noche del tirón. Reserva ya en tabana.es.
1: Fira de la cervesa artesana i mostra d'artesania i art de Can Picafort. Aquest cap de setmana, dies 25 i 26 de setembre, no us perdeu l'oportunitat de tastar les millors cerveses artesanes i llenques i conèixer de primera mà una oferta artesanal i artística de primer nivell. Tallers, música en viu, gastronomia i un ambient festiu que no voldràs perdre.
2: Ho podreu veure dijous, dia 1 d'octubre, a les 7:30 de l'hora baixa, a Rodamont. Figui Televisió.
3: Figui. Tu ràdio cercana.

0: En Sociedad y Cultura, Binisalem ha dado el pistoletazo de salida a una nueva edición de la Fiesta de Sabarmá con un pregón marcado por la celebración de su 60 aniversario y por el recuerdo de las generaciones que han mantenido viva esta tradición. La conmemoración de 6 décadas de historia tiene un protagonismo especial en un programa que recuerda de dónde viene una de las celebraciones más emblemáticas para Binisalem.
1: Aquesta acta és un dels actes més solemnes de la pròpia festa, no? S'imposició de bandes, que és quan se transmeten les bandes de les vermadores i vermadores de l'any anterior, de les vermadores i vermadores del guany. A més, el sopregó de festes, pregó oficial, també és un guany, ho hem fet, amb molt gent molt estimada, també, bé, sempre, però la gent que ha participat molt, de la molt de la festa, com és en Toni Negre i Joana, la seva dona. I, a més, hi ha hagut també una mestra de cerimònies, que hi ha més tard, que també ha participat i ha acabat de confitar, i dir, després s'ho farà el 3x4. Vull dir, jo penso que d'aquesta 60 edició de la festa de l'Ebermà, 25 anys de la festa dels trepitjadors, a més, el reconeixement que se fa la edició de diferents llibres que hem fet precisament com el motiu d'aquest 60 aniversari, que diumenge tots els que puguin i vulguin participar ara d'aquest reconeixement d'aquests 60 vermadores i vermadors que hi ha hagut durant aquests 60 anys. La veritat és que és una cosa molt guapa. I sí, és com una mica l'inici del bessó ja de la festa, no? Demà ja tenim els trepitjadors, ja després tenim els homenatges a la bellesa que hi haurà diumenge, aquesta 72a edició, vull dir, encara més antic que la pròpia festa, no? I és tot un mes pràcticament que serveix per trobar-nos, per fer amistat, per perdonar, per juntar i per fer poble tot junt, no? Haguis o no haguis nascut aquí, venguis de bon venguis, si vius aquí, te sents d'aquí, aleshores, la festa és aquest gran bessó que fa que tots ens sentiguem vinicelemers i vinicelemers. Ara molt més que una festa, és una acta social, és econòmica, és aristocràtica, és tot en general, no? I hem de saber d'on ve la festa. La festa ve de la feina del camp, de la pagesia, de sembrar les vinyes, de cuidar-les, de vermar, de fer vi, de vendre-lo i cobrar-lo. Vull dir que té el sacrifici que va procurar que tinguem aquest poble tan guapo que tenim, no? Amb tot aquest gran casals, amb aquesta iglesia magnífica, no? Tot això va sortir de la feina i de l'esforç del camp. Sí. I per això cada vegada que celebra la vermada és un record, una estimació, un record d'allà on venim i qui som.

0: Y Catepera ha celebrado este domingo el 25 aniversario de su teatro, una efeméride que ha servido para recordar un cuarto de siglo dedicado a las artes escénicas y a la cultura local. El acto conmemorativo ha reunido a artistas, vecinos y amantes del teatro en una velada marcada por los recuerdos, los homenajes y la emoción compartida por la trayectoria de uno de los principales espacios culturales del municipio.
1: Avui hem vingut a celebrar aquests 25 anys del Teatre de Capdepera, molt contenta perquè, bé, evidentment, 25 anys no només és celebrar l'inauguració d'un edifici o tota la programació que s'han fet durant aquest temps, no? Sinó que també és celebrar el fet de fer cultura, de fer poble i de dinamitzar la vida cultural, no?, de Capdepera. Vull dir que és important i, a més, els ajuntaments tenim, no?, la responsabilitat de programar cultura perquè arribi a tothom i tothom la pugui gaudir. També des d'aquí, doncs, no només celebrar els 25 anys, sinó que també donar les gràcies a tothom que ha passat per aquest teatre, que també sense tota aquesta gent el teatre avui no hagués arribat a bon estar.
2: No només és una gala per commemorar aquests 25 anys i tota la gent que ha passat per aquí, sinó també aprofitarem aquesta gala per presentar un poc el que és la temporada de teatre 2026-2027. Vale, que trobarem obres com Això no és un cabaret sobre la nostra pobresa, Cyrano, Darrere les finestres, No solo duelen los golpes, Babidú, Un viaje mágico, La gran màgia i Literal. I en acabar aquest acte, presentat per la companyia Mussol, una companyia aquí de Capdepera, hi haurà un pot de refrigeri i un pot de musiqueta per fer un pot d'ambientillo.
3: Ja vaig començar a venir a veure les pel·lícules de Lodz, per dir-ho tal, i a poc mos varen fer cada setmana, el dissabte o el diumenge, que quan feien cine, veníem, els seus companyeros i família, se feien diferents classes de programació de cine, perquè antes era més un cine que res, i després ja se van iniciar les obres de teatre, aquí on jo vaig ser un actor d'una sèrie de companyies locals que hi va haver, i sí, la cultura sempre ha predominat, sobretot la cultura musical i teatral. Jo no sé si l'hauran posat en el taló original, que és un taló vermell, però de totes maneres que sí, que s'alci el taló.
0: Y en Manacor, el poblat Tallalodic de Sillot ha ofrecido este fin de semana el concierto de Capella, uno de los grupos vocales más reconocidos de Mallorca, que presentó su espectáculo Morgan en un escenario cargado de historia. La actuación ofreció al público la particular propuesta de Capella, una formación mallorquina conocida por interpretar y versionar diferentes estilos musicales utilizando únicamente la voz.
4: Nos trobam aquí a les portes ja en el final de la temporada d'estiu i coincidim amb aquest escenari tan meravellós com és el Teatre de Sillot i el conjunt Capella, que ens acompanya per tancar aquesta revetllada d'estiu del Ajuntament de Sant Llorenç. Nosaltres aquesta és la nostra tasca del Departament de Cultura. Tenim ben clar que és posar en valor el nostre patrimoni i un concert com aquest, en aquest entorn, no podria ser una perla millor per tancar el ballar d'estiu, que ja estem pràcticament en el final d'aquesta temporada. Vos convidam a gaudir d'aquesta música, d'aquesta naturalesa, perquè és un entorn natural amb una veu natural i és aquesta simbiosi que crec que farà que aquesta ballada sigui màgica.
5: Capella és un grup a capella, d'aquí el nom, d'aquí el joc de paraules, i que oferim un repertori des de música nostra, música tradicional i música pop internacional, pop, jazz, ho tenim un poquet en tot, no? I bé, hem vingut aquí en aquest lloc tan meravellós, com podeu veure. Avui estem aquí per presentar el nostre darrer treball discogràfic, Morgan Blues, i res, és la versió que fèiem així de concert en l'exterior, perquè tenim la versió de teatre. Avui, si avui qualcú li agrada, pot tornar a veure'ns un teatre que també és una altra història. I res, esperam que la gent s'enganxi, que canti molt amb nosaltres. Un poquet és el que esperam sempre d'aquesta comunicació que hi ha entre el públic i nosaltres.